fior més que un llit secundant de cap primer instrument de voler sonar. Un tenim instrument de feixisme, perquè anava la tot de safar. Vol dinyar amb muntanya tallada amb reunir.